0: Sèrame lo Centre Cultural Occità d'Albizès, sus Radio Albizès, en partenariat amb RCF País Tornès. Auxi sèix de racontes de Christian Mathieu, tirats de son libre, Medeixí al campestre. Lo segon raconte és più lung que lo premier, e se dix lo pandiscito. Un omaire e sa figlia ben obeire lo Medeixí perquè lo druolla mal al ventre. Lo maire penso che es lo pandiscito, ma beleu e chi con mai. Era un dimince moti, zun faste per ieu de merce, che lo mescio me menamo mai de consulto che tutte lo autre zuns de lo scemmono. Bezzeri d'intra una persona sua, crentuso, che so maire buttavo di mun cabinet, en cride in cumo lo debio fa, d'ora in truppel d'aucos.
1: E beh, ane, avanso, ma s'avanso innocento.
2: L'innocento arribet d'abam un bureo. Era un odrollo senzazze, tutto ruzzo, e curven lo cap tut un cappel de paglio negro trenado, a bor estrezzes. Vestido de negre, e mai iace sopaja zut de dol di la famiglia, tenio sos mas biuletos cruzado sul ventre. So maire la butet devans lo guine kerre del mople e si quiliet davanieu, lo punt sulla janca. E lo tavè vestito de negre, sous un capel de paglio negro trenado, tut barlun, un drap de dos ou tres plumos, darnados per dessus un bord larse e pindulaire.
0: Un obus de tronuire sortiet cum un eructo siu, sous un poat mustazut d'un fascio lunario, mais acolorido e gornido de forso beguros peludos.
1: Vos meni ladrollo a uno pandicito a mal d'estumac e de sus leus e mai de cops regalo.
3: Ladrollo, se sma demando, passet darrere paro ben per se devesti. Per facilitar la superació, li dieri de garda pas son que la camisa.
1: Creses que val la pena de la gazza, diguet la maire, del moment que vos digi que es un pandicito.
3: Responderi pas e m'apruzzeri de la taula que era pauro pandicito fintavo a muniel mai que ensaurit. Li faeri sa que la quita lo courget eritatze d'una menina. S'allonguet sur la taula a me maitos precusiu que s'erot saúdo sur dios o sus as puntos d'uno poste de fakir. E s'allaro que demanderi a la maire de pravule tornadi la sala d'espero.
1: Ebe, per de que fa? Sun pas subtuso.
2: Trouveri so que calio dire per la famure. Can sugeri sul en face de ladrollo, le veri d'uso men la camisa. So que avio previst en despiets del corset e que m'avio obligat de fa sortir la maire, me sautet a juels. Aquel ventre semblava pla d'unu grosseso. La palpació e l'ocultació me confortero d'un diagnòstic anticipat. Sen dire res, fagueri prene a ladrollo una posició ginecologica que le pauriguet bravomen, encara que se prengo pra mai sovent en foro d'un cabinet de medicine. Can vulgueri dets gantats e vaselinats, un demai d'informació. E stop!
0: Era bierzo, superbament bierzo. Home un immen xorrat que xixerio pa poxat lo tolu d'una plumo d'auco.
3: Mo sabes que esperas un mainatze?
0: Bé, nani, ho sabia pas. Regoset un suoc d'uels horrificats abon de tornar a cutar e de modifar s'en dire res.
3: Dem pei curo e pei vist.
0: E bé, men betzeri per aprene pel miez de plurs e de runflodijos que lo boile del begi, quan se trobava sols d'ora una ronduro, lo fretagliava maclament tot quiliat, me que era passa mai d'intrat. Lo boilet brobument, per li fa pa mal, se doixava anar de fuor al pisu bonur. Pisu bonur, me gran molure. En de piets del calibre mai che menel de l'orifici, de parmatojoïdos o l'uger pits e forse zaires, tot ve que biel de carantons, obiau xot sud truba lo comi que calió, en trostetzen pel miez d'un oiral embortoxit e fuori d'intrar a maire.
3: Nani, ma paire, es pas un opandicito. Remarcas que serio puut estre. Me... Din 4 mesos, seràs menino.
1: De què? De què? Ah, voles dir,
0: eh? Empleet un mot trop brut per aixe escrit s'aixie.
3: Des que resi paït sa mai, amb aquelles afas.
1: Mazalaro, Mazalaro, calés. Te pari que és aquel tessu de X.
3: E per aquò, vos trompas pas d'hieri. D'après ce que m'a dit, c'est réel.
1: Ah, son paire la battue, hein. Est-ce mai que sûr la battue, hein. Et l'on ne pourrait pas un pazza tout au sol.
2: Chouguet convaincut que me perario à la sortie del vilazze. Après las consultos, la janeri torna mena à l'ostar et me cargueri d'entreprene lo paire assassin. Pulsero, oh, so que soguet dits, soguet fats. Lo paire era pel coderc e soguet pla surpres de vege arriba mon copat a Milcar d'avanguero. Bert cacadauco, capoto de telo blanco que mon epuso tenio desirado a me aquello peidoto per blanquir las sandalos de terlo. Men servicio y pasuncos que perdu casius plagaros. Las vices de las sarallos de las portieidos teniou a me de troces da luqueto. Pel cauchu fendillat se vejo lo ruzze de la cambro d'aire. Cado 1000 quilomètres, lo tsun de culasso petavo. Es dunco aigit de comprene que l'emplegavi pas sunco per de cases progreus. La garderi un an e l'hai tutsun en fotografio. Aquí duei valió uno fortuno, como tutte los japletzes de collecciu. Ah, s'havia oixegut.
0: Lo paire obvio pa l'aire pla rassegurat en un bezzen de volar.
3: És pa malauto?
0: Me demandet a me un aire un buxí ensaurit.
3: Que nani, és lo mal pulit. Din 4 mesos, seràs pepé.
2: E plena? Guisset endupident que s'assició de pa de la vaca, me do so drollo, la vau tua.
0: Se lo diagnostic de la maire era fals, son pronostic era remarcable.
2: La vau tua. Dame lo fusil, que la tue d'un sul cop.
3: Oh, es pai la pena. Se vos prenes a tal, dins un uro, o meme javan, aurà soltaut lo punt per se negar. Vos estalviarà in un cartuccio. E la corda sisi, a me la cadeneto entre miei due zandermos.
2: Oh, vous fariò?
0: la poeri torse a me aquella prediciu.
3: Dinge aquella condiciu, alaro, e dica cale es.
0: Sus entendut la drolla che porto. Nous expliqueren e nostre parpagliols sieru moridats a la fi del mes. Fin finalo, los porrens sueru pla contents en despiez de lur cop de gulo. I gognabu un boglieta gratis, pla bud bel servici en despiez de sus carantons. Ebbè, on han pulsà un buscì al miez da quel racconte, e pa la pandicita ciò che là, la figlia è però in roulette. L'annuncio fa pa plogè a porrens, perché lur figlio ha fatto paccos a ban rampan. Ma lo voglio del Begì che già l'orizzino della città osciù vuol plasce morire da un melo, o l'ara tuba migliù. E cuten la fi della libretta.